0: festes de Sant Pere a Andratx. Del 7 de juny al 5 de juliol són moltes les coses que pots viure a Andratx. Activitats esportives, música diversa, ball de bot, rebel·les, exposicions, sopar solidari, ball en línia, cinema a la fresca, activitats infantils i contacontes i les nostres grans senyes d'identitat, la cursa baixada de carretons i el 13è Brutaló. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. Del 7 de juny al 5 de juliol, Festes de Sant Pere. Andratx està de festa.
1: No se molesten ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.
2: Fitwi Radio. La mejor combinación de éxitos dance pop.